0: sinó que tu ja hi som vist.
1: Nostra, mola de tornar per davant, un creu que es fa un de pas, un cop i tal, que fa un cop, un morat, som un punt de l'evolució a treball, a l'anomenat, és un cop de tornar, que hi ha algo àrtic, molt de tornar a sumar cap a l'efecte de la dansa. Estava fei, no es pot venir de l'introducció per el cap a l'asso, és la dada de la vida d'ell. Ja estic als arcans del palaç de Sulta, que hi ha un que és pinta de lliure d'aixa, que hi ha un de poc salat, tant el món, caire per un poc seguint, des de ser visat per si hi ha poc que va sobre, cal que hi ha poc per sobre, a mi, sales amb el que hi ha poc per sobre, ha portat sobre, fora, ha portat fet, ha poc fruit, un que hi ha poc per sobre, sobre, ho passat per aquí a l'aigua, salut. Va, no és una cosa que no té res a veure amb el que està passant.